0: Barcelona Supercomputing Center i per l'Hospital Sant Joan de Déu, entre altres. La visita d'Illa també ha servit per enfortir els lligams polítics amb el govern demòcrata, per teixir aliances tecnològiques a Silicon Valley i per explorar l'ecosistema audiovisual de Hollywood.
1: Illa encetarà una setmana que pot ser clau per aconseguir els suports necessaris per als seus primers pressupostos. L'acord passa pel tren orbital pactat amb Esquerra Republicana i que la formació ratificarà demà dilluns durant el Consell Nacional. Sílvia Paneque, consellera de Territori, posa en valor aquesta nova línia ferroviària que connectarà el Garraf, el Penedès, el Vallès i el Maresme, i parla de segellar l'acord de manera imminent.
2: Crec que estem en els últims dies, hores d'aquesta negociació i que aviat doncs, espero que puguem tenir els pressupostos aprovats en benefici de tot el país.
1: D'aquest consens es desmarca el Partit Popular a Catalunya. El president Alejandro Fernández parla d'infern fiscal. Ho ha dit el programa Faristols de Ràdio 4.
3: Estem en una situació a Catalunya de fa massa temps que tot el que es fa a base d'escanyar la ciutadania amb uns impostos incomparables, insisteixo, en qualsevol altra comunitat autònoma. D'altra banda, també s'haurà de veure quines sessions li fa al separatisme.
1: Des de la CUP també carreguen contra el Republicans i els Comuns perquè donen suport a uns comptes poc exigents. Pilar Castillejo, diputada.
4: I en aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat.
1: En la mateixa línia es pronuncia Usted que estés, el sindicat majoritari d'educació, emplacen Esquerra i Comuns a ratificar uns pressupostos que recullin les principals demandes del sector. També insten el president Salvador Illa a liderar les negociacions. Laura Zurriaga.
5: Sí, no descarten reunir-se directament amb ell. Després d'una nova setmana de mobilitzacions, el sindicat majoritari manté el pols de l'executiu i demana responsabilitat política ara als socis de govern. Yolanda Segura, portaveu nacional d'USTEC.
6: I garanteixin que els pressupostos incorporin compromisos concrets, calendaritzats i pressupostats. Esquerra Republicana de Catalunya i els comuns tenen una responsabilitat crucial en aquest moment. El reglament que situin l'educació pública com una prioritat.
5: A l'espera de la reunió amb el departament posposada a dimecres, es manté el calendari d'aturades amb especial menció a la vaga general del proper dia 27 de maig. Reclamen una pujada salarial equiparable a l'IPC, reduir les ràtios a les aules i més recursos per garantir una educació inclusiva de qualitat.
1: Negociacions entre sindicats i govern és també el que reclama Junts. El seu secretari general, Jordi Turull, considera l'educació una qüestió de país perquè diu és la base de tot.
7: Viu una crisi estructural que s'ha anat acumulant doncs durant el temps, no? Sense un sistema educatiu fort, Catalunya perd cohesió social, perd igualtat d'oportunitats, perd competitivitat i, per tant, perd capacitat de construir futur.
1: Barcelona commemora la Nakba, l'èxode del poble palestí del 1948 arran de la creació de l'Estat d'Israel. 78 anys després denuncien que el setge encara continua. Manifestació ahir a la tarda per reivindicar els drets del poble palestí i també la seva resistència, malgrat el dolor. Joaquín Calvente, bon dia.
8: Bon dia. Ha estat una manifestació multitudinària a Barcelona. 1.000 persones, segons els Mossos d'Esquadra, les que han marxat amb motiu del dia de la Nakba, el desastre per als palestins, amb el seu desterrament arran de la creació de l'Estat d'Israel fa 78 anys. Un fet que, denuncien, continua avui. Natàlia Buixarar, presidenta de la Comunitat Palestina a Catalunya.
9: La Nakba continua a Gaza, on més de 2 milions de persones es troben als carrers. L'Estat sionista d'Israel continua bombardejant Gaza, continua ocupant terra de la zona de Gaza. No només això, sinó que la gent està vivint als carrers amb manca d'aliments i manca de tot. I tot això amb la complicitat de la comunitat internacional.
8: La marxa ha finalitzat simbòlicament davant de la seu de la Comissió Europea per denunciar la complicitat dels governs amb Israel. Alice Samson, portaveu de Prou Complicitat.
10: Hem de seguir, perquè tot i que hem aconseguit erradicar algunes complicitats, la realitat és que les complicitats encara estan imperant al nostre territori. Per això, una vegada més, exigim al govern de l'Estat espanyol que posi fi a les relacions militars entre Espanya i Israel.
8: La llarga bandera palestina que ha vertebrat la manifestació ha compartit protagonisme amb unes claus que representen el dret dels palestins a tornar a les llars de les que un dia van ser expulsats.
1: I mor un home al districte de Sants-Montjuïc a Barcelona. Els fets van passar ahir a la tarda, poc després de les 7. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació per intentar esclarir les causes d'aquesta mort violenta. La investigació està sota secret de les actuacions. En esports, el Barça conquereix la Copa de la Reina després de superar per 3-1 a l'Atlètic de Madrid amb gols de Clàudia Pina, la millor de la final, Brooks i Salma. El tècnic Pere Romeu, satisfet amb el rendiment de l'equip.
11: Hem tingut una entrada al partit molt bona, crec que hem fet una primera part rossant l'excel·lència a nivell d'ocasions, a nivell de gols, a nivell d'evitar els seus contraatacs, que elles amb això eren molt perilloses.
1: Tercer títol de la temporada i ara ja pensant en la final de la Lliga de Campiones dissabte vinent contra l'Olímpic de Lió a Oslo, Noruega. En futbol, penúltima jornada de Lliga amb horari unificat, 7 de la tarda, excepte el Barça-Betis, que es disputarà un quart de 10 al Camp Nou, els Blaugrana amb la Lliga al Sarró i amb el comiat de Robert Lewandowski quan acabi la temporada, el polonès podria disputar els seus darrers minuts com a Blaugrana aquesta nit al Camp Nou. I l'Espanyol visita el camp de l'Osasuna amb l'objectiu de sumar una nova victòria per deixar la permanència encarrilada. Són 14ens amb 42 punts, els mateixos que el conjunt navarrès. Escoltem el tècnic Manolo González.
12: Nosotros vamos a ir a ganar, sabemos que ganando estamos salvados, que es lo que nos importa, y no queremos esperar al día de la Real Sociedad, con lo cual para nosotros el partido es de vital importancia.
1: Més complicada la situació del Girona, amb 40 punts, només a un del descens. La importància del partit contra l'Atlètic de Madrid és evident. Paraula de Michel.
13: La supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club, necessitem els 3 punts i és un partit, una final.
1: I en motociclisme, Gran Premi de Catalunya amb Àlex Márquez emportant-se a la cursa a l'esprint. Aquest diumenge la cursa de MotoGP arrencarà a les 2 del migdia i amb Waterpolo, el Mataró i el Sant Andreu es classifiquen per la final a 4 de la Lliga de Campiones. El Sabadell no ha pogut aconseguir la gesta després de perdre els dos partits contra l'Olympiacos. És el concert tecno-medieval que ahir va omplir la sala oval del Manac en el marc de la Nit dels Museus. Més de 200 activitats arreu del territori català per commemorar el Dia Internacional d'aquests equipaments que se celebra demà dilluns. Visites guiades, tallers, activitats per tota la família i també concerts i espectacles han fet les delícies dels assistents. L'edició d'enguany s'ha celebrat sota el lema Museus unint un món dividit. Amb aquest concert de tecno medieval que va omplir la sala oval del Manac a nit, ens acomiadem. Ja ho saben, que passin un molt bon diumenge.

0: Són 2:15.
1: Edició cap de setmana. Ràdio Nacional, Ràdio 5, Ràdio 4. Olga Rodríguez.
0: Bon dia, jornada electoral a Andalusia i un cop passi aquest dia quedarà lliure el camí per aconseguir un acord de pressupostos a Catalunya. De fet, les dates quadren. Demà es faran públics els termes de l'acord entre Esquerra Republicana i els socialistes. Els republicans han de validar demà mateix l'acord i dimecres s'haurà de fer la comissió mixta Estat-Generalitat. Entremig, dimarts, el govern podria aprovar els comptes per enviar-los al Parlament. Però abans, a banda de tancar l'acord amb Esquerra, haurà de renegociar amb els comuns que ja havien donat l'okay a l'acord de pressupostos, però són més ambiciosos i reclamen més en polítiques d'habitatge, mobilitat i lluita contra la desigualtat. En aquest sentit, Jéssica Albiach proposa una taxa als rics per combatre la pobresa.
2: Aquestes són les prioritats que nosaltres li hem traslladat al govern de la Generalitat. Demà tenim una nova reunió, esperem que ens facin retorn.
0: Tant els comuns com Esquerra insten el govern a atendre les reivindicacions dels docents en lluita. Una incidència encara no resolta a Rodalies entre l'estació del Clot i Arc del Triomf ha causat afectacions a tres línies. A l'R1 i a l'R4 s'ha hagut de desviar els combois per Passeig de Gràcia i circulen dos trens per sentit i hora, també a la R2 Sud. I la previsió del temps apunta més inestabilitat de cara a la tarda. Emet Juan Carlos Piña.
3: Durant les properes hores se formaran núvols d'evolució al terç nord de Catalunya, on s'esperen ruixats ocasionalment amb tempesta, que podran ser localment forts a l'interior de la província de Girona. Demà dilluns, a la meitat oriental, continuarà el cel molt ennuvolat, sense descartar ruixats ocasionalment amb tempesta, que podran ser localment forts. A la resta de la comunitat, intervals de núvols. S'ha preveu màximes de 26 graus a Lleida, 22 a Barcelona i Tarragona, 20 a Girona. És una informació d'EMET.
0: Amb l'Albert Bacas als comandaments tècnics, el Santi García a control central, comencem.
1: Edició cap de setmana. Olga Rodríguez.
0: Amb l'acord de pressupostos entre Esquerra i el PSC a tocar, tot apunta que es materialitzarà aquesta setmana entrant, els que toquen a la porta són els comuns, que volen introduir algun element de l'acord ja tancat, sobretot en matèria d'habitatge, mobilitat i lluita contra les desigualtats. Més ambició i més sentit de país és el que ha reclamat avui la líder dels comuns, Jéssica Albiach. Joaquín Calvente, bon dia.
4: Bon dia. El president Illa vol aprovar els seus primers pressupostos com més aviat millor i el govern encara ara una setmana decisiva. L'acord amb Esquerra està a tocar. Sílvia Paneque, consellera de territori.
5: Crec molt sincerament que hem avançat de manera notable i que per tant això ens permetrà doncs arribar a aquest acord de pressupostos tan necessari.
4: Demà es reuneix el Consell Nacional dels Republicans i si validen l'acord podria signar-se dimarts. En paral·lel, dimecres es convocarà una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar alguns dels punts de l'acord amb Esquerra que requereixen la participació del govern central. La celebració de les eleccions a Andalusia obre el camí perquè Pedro Sánchez pugui atendre alguna de les reivindicacions dels republicans, com ara el finançament de la línia orbital de tren i que deixa en pausa la recaptació de l'IRPF. Però a l'equació entren els comuns, que volen actualitzar l'acord que ja havien assolit abans que el govern retirés el projecte de pressupostos al Parlament per guanyar temps en la negociació amb Esquerra. Jéssica Albiach.
2: Teníem un acord de pressupostos amb el govern el mes de febrer, però evidentment a aquestes alçades ja no estem parlant d'un pressupost que siga pel 2026, sinó que estem parlant per un pressupost que és de legislatura i això vol dir que també ha de servir pel 2027 i pel 2028.
4: Els ecosocialistes exigeixen, entre d'altres, més inversió en habitatge i una llei que gravi les grans fortunes per combatre les desigualtats socials.
0: Gràcies, Joaquín. Tant els comuns com Esquerra insten el govern a atendre les reivindicacions dels docents en lluita. Des del sindicat USTEC han reclamat a tots els partits que incloguin les seves demandes a les negociacions sobre els pressupostos. Els partits ho separen, però consideren una prioritat la qüestió de l'educació i donen suport a les reclamacions dels mestres. El conflicte d'ensenyament i la recta final de les negociacions sobre els pressupostos centrarà en l'acció del president de la Generalitat a la seva tornada del viatge oficial de 5 dies a Califòrnia. Salvador Illa torna dels Estats Units amb 4 acords tancats en matèria d'intel·ligència artificial i de lluita contra la crisi climàtica. I en el país de Donald Trump, el president català ha lloat el multilateralisme i la força de la raó. Enviada especial a Califòrnia, Lorena Inns.
6: Bona tarda. Si el president de la Generalitat, Salvador Illa, deixa enrere 5 dies d'intensa activitat política i econòmica a Califòrnia. El cap de l'executiu ha destacat durant la seva darrera intervenció a Los Angeles, des de la seu central de Grífols, la necessitat de reivindicar els organismes multilaterals i el dret internacional. Ho ha dit des d'un dels feus polítics de més oposició administració del president dels Estats Units, Donald Trump.
7: Home, doncs un món en què hi hagi organismes multilaterals, que hi hagi unes normes, que hi hagi un dret internacional, que d'acord que hem d'adaptar aquests organismes a una nova realitat, no és igual avui que fa 80 anys, i que, diguem-ne, s'imposi la força de la raó.
6: Illa ha fet una crida a no tenir por de la tecnologia regulada en favor del bé comú i ha volgut posar en valor el talent català que es mou pel món. Un viatge a Califòrnia en el qual el president ha avalat diferents acords de col·laboració liderats pel Barcelona Supercomputing Center i per l'Hospital Sant Joan de Déu, entre altres. La visita d'Illa també ha servit per enfortir els lligams polítics amb el govern demòcrata, teixir aliances tecnològiques a Silicon Valley i explorar l'ecosistema audiovisual de Hollywood.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Roquetes, al Baix Ebre, acusada d'un delicte d'odi i discriminació contra la comunitat musulmana, així com un altre delicte de danys per fer pintades i col·locar adhesius de caràcter xenòfob. Al domicili de la detinguda, de 28 anys, la policia va trobar elements vinculats a la ideologia nazi i al grup Núcleo Nacional. El racisme és una de les tipologies principals de discriminació, també ho és l'homofòbia i totes les seves variants. Transfòbia, lesbofòbia... Les denúncies han augmentat un 30% en els últims dos anys. Avui, que és el Dia Mundial contra aquestes formes de discriminació, hem volgut escoltar-ne testimonis.
8: Hay un momento en el que tus propios compañeros de clase te dicen no, tú no puedes jugar porque eres una chica.
9: Maricones de mierda, putos maricones, qué lástima que mi hijo tenga que ver, o cositas así.
10: Jo he tingut por d'anar a treballar, perquè he patit insultos, m'han dit de tot.
11: Estic amb les noies perquè sóc massa lletja per estar amb un noi. Estem la meva parella d'ara, vam al carrer, estàvem agafades de la mà i se'ns va apropar un tio i de lluny se'ns va quedar mirant fixament, ens va assenyalar amb el dit i ens va fer com si ens disparés mentre s'agafava el membre. No sé si això ja és homofòbia, masclisme...
12: No he sufrido agresiones graves, pero sí que he crecido rodeado de comentarios homófobos, tanto en el instituto como jugando a hockey. Escuchaba constantemente cosas como maricón el último o no me seas marica si alguien se quejaba.
0: Parlem ara d'una altra realitat que creix de forma alarmant, però silenciosa. La violència de gènere contra dones grans s'ha disparat d'un 65% en els últims anys i la mortal s'ha més que doblat. Una violència molts cops invisible perquè no es denuncia. Laura Zurriaga.
13: Els principals factors de risc als que s'enfronten les dones majors de 65 anys són l'avançada edat, els econòmics, però també la solitud no desitjada. Jordi Muñoz, president de l'Associació d'Investigació de Maltractaments a les Persones Grans, EIMA.
14: Les tipologies més habituals que parlem són la física, psicològica, sexual, econòmica, la negligència, l'abandó i la vulneració de drets en general.
13: En moltes ocasions, les dones grans han crescut amb una ideologia de submissió vers l'home, explica l'expert, i també la violència podria arribar a perpetuar-se per part d'un descendent després de la mort de l'agressor. El 40% de les dones grans ha estat víctima durant almenys 40 anys. Majors afectacions psicològiques i menys temps per dedicar-li a la recuperació. Però el canvi, diu l'expert, moltes vegades comença anant a una xerrada.
14: Quan acudeix una xerrada per parlar-li de maltractaments, aquí on es dona compte de que allò que ella pensava que era normal no és normal, sinó és una situació de maltractament, no? I això pot ser un primer impuls a fer un canvi i una millora en la seva situació.
13: Per això, durant la setmana s'ha celebrat la segona jornada de violència contra la dona en situació d'especial vulnerabilitat de la mà de la Fundació Hospitalàries.
0: Un altre perill amagat és el de la hipertensió, que pot provocar afectacions molt greus, com ictus, insuficiència cardíaca i renal. Per això, en aquest Dia Mundial de la Hipertensió Arterial, es recorda la necessitat de controlar la pressió i seguir pautes de vida saludables. Maria Gómez.
15: Es coneix com la malaltia silenciosa perquè la persona pot fer vida normal, els símptomes no es manifesten, però el risc sí que existeix. El doctor Marco Paz, cap de cardiologia de l'Hospital Santa Caterina de Girona i president de la Societat Catalana d'Hipertensió Arterial i Risc Vascular, incideix en la importància de la prevenció.
16: Concienciar a la persona de la importància que tiene que controle sus cifras de presión arterial. Solo en algunos casos, cuando hay un aumento o incremento muy brusco de las cifras de tensión, en ese caso puede aparecer sintomatología, pero hay personas que conviven con su hipertensión años y años y desgraciadamente se les diagnostica cuando ya el daño está hecho y entonces cuando tiene uno de los eventos que queremos evitar en la medida de lo posible.
15: La hipertensió és un dels principals factors de risc cardiovascular que pot provocar infarts, angines de pit, però també problemes renals o ictus. Es calcula que gairebé la tercera part de la població d'entre 30 i 70 anys la pateix, una incidència encara més elevada entre els 60 i els 70 anys. El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya també col·labora en la prevenció amb campanyes com la d'aquest mes de maig, pressió arterial sempre sota control. Un gest tan quotidià com prendre's la pressió.
0: La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona i la ingressada en un altre hospital d'Alacant, amb dues com a contacte d'una persona que va morir per antivirus, han donat negatiu en la segona PCR que se'ls ha practicat. Cap d'elles no ha desenvolupat símptomes en la setmana d'ingrés hospitalari. Ara podran rebre visites dels seus familiars, que hauran d'anar protegits, i si l'evolució continua sent favorable, a partir de dissabte vinent podran acabar la quarantena preventiva a casa seva. Avui es compleix una setmana del desembarcament dels passatgers del creuer Londios a Tenerife. Dels 14 espanyols ingressats a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid, entre ells hi ha 5 catalans, només un home de 70 anys ha donat positiu. Es tracta d'un cas lleu que es troba a la planta de màxim aïllament. Els altres 13 ingressats es mantenen asimptomàtics i entre avui i demà se'ls farà la segona PCR. Si el resultat torna a ser negatiu, es podria relaxar la quarantena també per a ells. Els ingressats, que ara mateix es troben confinats a les seves habitacions, podrien compartir zones comunes i rebre visites de familiars. La meitat de la població espanyola té problemes per a conciliar vida laboral i personal. La majoria són dones que dediquen més temps que els homes a les cures d'infants, persones dependents o malaltes. Per això s'ha posat en marxa una campanya a nivell europeu per reivindicar el dret al temps. Marta Junqué és experta en polítiques del temps, és la directora de la Time News Initiative. Benvinguda.
17: Hola, gràcies.
0: Hi ha en marxa aquesta campanya europea per defensar el dret al temps. Vosaltres dieu, ens estem movent en la direcció correcta, però encara queden moltes coses a fer.
17: Exactament. Hem tret una campanya que es diu El meu temps importa, en anglès My Time Matters, i és una campanya que la coordinem amb 20 institucions públiques de tota Europa, és a dir, ajuntaments, àrees metropolitanes, d'aquí a Catalunya també hi participa la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, i és per donar visibilitat de que hi ha un problema amb el temps. Tota Europa tenim un problema amb el temps, però també que comencem a veure solucions.
0: Tenim un problema, diu, si les xifres que doneu, una d'elles diu el 45% dels europeus, és a dir, gairebé la meitat dels europeus, tenim dificultats per a conciliar.
17: Sí, exactament. Com deies al principi, sí que veiem que hi ha polítiques que el que s'han fet els últims anys ha anat funcionant. De fet, si mirem en els darrers 20 anys, la igualtat de gènere entre homes i dones en tema de com utilitzem el temps a dintre casa per les tasques de casa i per les tasques de cura de familiars ha anat assemblant-se cada cop més. Encara hi ha una diferència de 2 hores. Les dones dediquem 2 hores més al dia que els homes, però ens estem cada cop assimilant més. Això és una bona notícia. Però tot i així tenim un problema amb el temps, no? I és molt obvi. I aquest 45% que comentaves, 45% en el cas del nostre país, 50% de les persones tenim problema per conciliar la nostra vida laboral i familiar.
0: Dius 50% d'espanyols, 45% d'europeus, però estem parlant d'espanyoles i europees, la gran majoria, perquè això continua encara sent un problema d'una desigualtat entre gèneres, i les dones, sobre les dones recau tota aquesta tasca de cures, i tot això es tradueix en problemes de salut, en problemes de que no tenim les mateixes possibilitats d'accedir a segons quines coses, fins i tot dieu vosaltres a la democràcia, a la vida democràtica.
17: Exactament. Tots els indicadors que donem amb aquest estudi ens permeten diferenciar entre homes i dones. I al nostre país, les dones tenim més dificultats a conciliar la vida laboral, a tenir flexibilitat a la feina, i sobretot ens ocupem molt més del treball de cures, és a dir, de cura dels infants o de les persones grans, i també de les tasques domèstiques. Vale? Això és una realitat claríssimament. I això ens acaba afectant tant a homes com a dones, però també a les dones, ens acaba afectant a la capacitat que tenim de participar en democràcia. El 16% de la població diu que no participa en democràcia, és a dir, no va en reunions de l'escola o no va en reunions del barri, que això és participar també en democràcia, perquè no té temps. I, per tant, en un moment on veiem que els principis de la democràcia estan tremolant, sí que diem que una de les fórmules per defensar la democràcia és assegurar que tothom que vulgui participar en democràcia tingui temps.
0: El temps condiciona la nostra vida. Vosaltres heu fet un estudi, una comparació entre 9 països, crec. Com està Espanya en aquesta comparativa?
17: En aquesta comparativa que hem fet nosaltres, hem comparat 9 països que col·laborem tots en fer polítiques del temps. El que veiem és que aquells països que portem més temps fent polítiques del temps, com són Espanya, Alemanya, Itàlia, en general sortim una mica millor que aquells països que són nous en fer polítiques del temps, com són Portugal, Polònia, tots els països de l'est. Què veiem? Que tots tenim un problema amb el temps, és a dir, el punt de partida és tenim un problema amb el temps, però que a Espanya, comparat amb altres països, el temps que dediquem a les pantalles als nostres joves és menor que el que es dedica a la mitjana de la Unió Europea. Que el temps, el que abans hem parlat, el temps de participació en democràcia, aquí encara participem més del que es participa en la mitjana de la Unió Europea. I unes dades del 2024 que m'agradaria veure'ls ara el 2026, sobretot amb el problema que estem tenint amb Rodalies, és que diu que el temps que dediquem d'anar a la feina, aquí a Catalunya, a Espanya, estem normalment dediquem entre 1 i 2 hores al dia per anar a la feina i tornar de la feina. Només anar i tornar de la feina 1 o 2 hores al dia. Altres països de la Unió Europea tarden encara més i, per tant, és un temps on moltes ciutats de les que participen en aquest estudi estan intentant fer polítiques per millorar. I per això aquesta campanya també, com dèiem, es mostra a mostrar solucions i n'hi ha dues que crec que són molt interessants de saber. Hi ha ciutats que el que han fet és reduir el temps de transport gradualitzant l'entrada a les grans ciutats. Movem l'universitat, no comença la universitat a les 9 del matí, sinó que comença a les 10. Per tant, totes aquelles persones universitàries no s'han de desplaçar a la mateixa hora que comencen els col·les, que comença la majoria de feines. Això és una política de temps que costa molts pocs diners i, en canvi, és molt efectiva, com ja han provat altres ciutats. I aquí a Catalunya sí que comentar-te que som pioners en una cosa que se'n diu el corresponsables o temps per cura o Barcelona Concilia, que són serveis de canguratge gratuïts, que els pares i les mares podem deixar els nostres fills en espais públics que tenen aquest programa, i és una bona pràctica que la resta d'Europa també estan intentant implementar.
0: Solucions imaginatives per defensar aquest dret al temps. Marta Junqué, experta en polítiques del temps, moltíssimes gràcies.
17: Moltes gràcies a vosaltres, Olga.
0: La nit dels museus ha plegat uns 125.000 visitants al prop del centenar d'equipaments culturals participants. Els que han tingut més èxit han estat el MNAC, amb 17.000 visites, i el Museu d'Història de Barcelona, amb gairebé 13.000, seguits del Museu de l'Hospitalet i el de Badalona. Una iniciativa per celebrar el Dia Internacional dels Museus, que és demà, però durant tot el cap de setmana ja hi ha hagut activitats, com les programades al Vendrell, sota el lema Museus unint un món dividit, amb protagonisme especial per a Pau Casals. Pilar Ribas.
18: Els 7 espais museístics vendrellencs ofereixen portes obertes i una programació conjunta amb visites guiades i teatralitzades, tallers familiars, inauguracions d'exposicions i activitats participatives. Aquest Dia dels Museus arriba marcat per diverses efemèrides destacades al municipi, com ara el 150è aniversari del naixement de Pau Casals. Núria Ballester, directora de la Casa Museu Pau Casals.
19: Des del Museu Pau Casals ens assumem també a la commemoració del Dia Internacional dels Museus. Esperem que la gent s'animi a venir a visitar el Museu Pau Casals, que està ubicat a la platja de Sant Salvador, i també amb motiu del 150 aniversari del naixement de Pau Casals, crec que és una bona oportunitat perquè la gent s'atansi en aquest magnífic museu i conegui de més a prop la vida i l'obra de Pau Casals.
18: Altres efemèrides són el centenari del naixement de Nicole Florença, companya d'Apel Espinosa, i la capitalitat de la sardana que enguany ostenta el municipi.
0: I avui tancarà portes al Còmic Barcelona, que se celebra enguany en una nova ubicació dins de la fira a causa de les obres al recinte de Montjuïc. Tot i disposar de menys espai, el contingut és el mateix, segons el director del Saló, Borja Crespo.
20: Tenemos un espacio más pequeño, con lo cual tenemos miedo de que el aforo salte por los aires, pero por otro lado hemos metido el mismo contenido o más, ¿no? Y creo que eso es importante.
0: El certamen compta amb la participació d'uns 200 expositors i ha combinat la presència de figures destacades del còmic internacional amb nous noms emergents per a gaudir dels visitants.
21: Sempre intento comprar un còmic o dos i si puc tenir la firma també. I m'he portat una carta del tarot del Tomás Hijo perquè també me'l pugui firmar. Com que enguany s'ha celebrat el 25 aniversari del Senyor dels Anells, pues, per aprofitar tot.
0: L'artista Esteban Maroto ha estat reconegut amb el Gran Premi d'aquesta edició del Còmic Barcelona i la novel·la gràfica Contrapaso, Mayores con Reparos, de Teresa Valero, ha guanyat el premi a la millor obra espanyola. El Barça femení ja té el triplet nacional. Lliga, Copa de la Reina i Supercopa d'Espanya. Si aixeca la Champions dissabte vinent, repetirà el pòquer de títols de fa dues temporades. Fran Robert, bona tarda.
1: Bona tarda, Olga. Les blaugranes a nit van refermar que són les reines de la Copa, sumant la dotzena de la història del club, la tercera consecutiva i la segona de seguida davant l'Atlètic de Madrid. El Barcelona va enllestir la feina en només 37 minuts, amb Clàudia Pina obrint la llauna, Esme Brooks va fer el segon i Salma Parayuelo el de la sentència. A la represa, Boer Issa va retallar distàncies per a les matalasseres, però el marcador no es va moure més i tot plegat va acabar amb festa grossa culer a l'estadi de Gran Canària, on es va batre el rècord d'assistència a una final de la Copa de la Reina gràcies a les 26.093 aficionades que hi van assistir. Amb el tercer triplet nacional consecutiu al sac, ara les de Pere Romeu volen la Champions per repetir el pòquer de títols del 2024. La final es disputa a Oslo el proper dissabte a les 6 de la tarda i el tècnic blaugrana ja té entre cella i cella l'Olympique de Lyon de Jonathan Giraldez.
3: Me imagino un partido muy físico contra el Olympique de Lyon. Creo que ellas nos van a querer hacer una presión bastante agresiva. Es un equipo de mucha pierna, de mucho recorrido, de mucho ida y vuelta. Nosotros deberemos tener el control absoluto de la posesión, tener mucho dominio, mucha gente por detrás de balón para evitar esos contraataques y que se vuelva eso una ida y vuelta. Eso creo que nos va a beneficiar a nosotros.
1: Clàudia Pina va ser escollida la millor jugadora del partit, ha marcat a les últimes quatre finals de la Copa que ha disputat el conjunt blaugrana i, a més de celebrar, també va fer autocrítica pensant en el lío.
22: La segunda parte no ha sido buena del equipo, creo que somos conscientes todas. Se nos ha ido un poco el control del partido, ellas también han venido un poco más arriba en la segunda al ir perdiendo. Y bueno, creo que el equipo en ese sentido también tiene que aprender a que igual no siempre tenemos que jugar bonito desde atrás y a veces ser un poco más prácticas para que simplemente el rival te haga menos daño.
1: I d'una de les golejadores del femení, passem al bregador de l'àrea del Barça masculí, que és Robert Lewandowski. Ahir el polonès va anunciar que marxarà quan acabi el curs i, per tant, avui contra el Betis s'acomiadarà de l'afició culer al Camp Nou. Cap dels dos conjunts s'hi juga res tangible, però si els de Hansi Flick guanyen, podrien fer història. Germà García, bona tarda.
23: Bona tarda, Frank. Sí, és un repte més que té el Barça aquesta temporada, el de guanyar tots els partits de Lliga jugats a casa en una temporada. De moment porta 18 partits jugats, 18 victòries, podrien ser 19 de 19. Fa 40 anys que cap equip ho aconsegueix. Va ser la temporada 85-86, ho va fer el Real Madrid en aquella temporada, però no era de 20 equips, sinó que era de 18 equips la Lliga. El Barça fa 66 anys que no ho aconsegueix, des de la temporada 59-60 amb Elenio Herrera a la banqueta i amb només 16 equips a la primera divisió. Per tant, és un repte prou important pel conjunt blaugrana, com ho serà també per Robert Lewandowski, que marxa del Barça, ja ho va anunciar en el dia d'ahir. Per tant, aquest serà l'últim o el penúltim partit, si és que juga a Mestalla el proper cap de setmana, l'últim partit de Lliga. 4 temporades al Bayern al Borussia Dortmund, 8 temporades al Bayern de Múnich, 4 temporades al Barça, en el que ha jugat un total de 191 partits, ha marcat 119 gols i ha fet 24 assistències. És el 15è màxim golejador històric del Barça, a només 2 gols de Risto Stoichkov, i amb el Barça haurà guanyat 3 lligues, 3 supercopes d'Espanya, una Copa del Rei i un Pichichi. Com bé deies, el partit d'avui té aquests al·licients, perquè a nivell esportiu tots dos equips estan ja classificats per la Champions de l'any vinent, i Hansi Flick parlava del partit d'avui, del Betis i del que es pot viure a l'Spotify Camp Nou. L'escoltem.
24: Sempre fan falta objectius, el de guanyar tots els partits a casa de la temporada, i és clar que ho volem aconseguir. Sabem que juguem contra un equip fantàstic, que són molt estables, que ho han estat durant els últims anys i que tenen jugadors fantàstics amb molta qualitat individual que poden canviar o decidir partits. Així que no serà fàcil jugar contra ells, com tampoc ho va ser la temporada passada, però estem en un bon moment anímic i volem guanyar.
23: El Barça, que recuperarà Rafinha després de no haver jugat a Vitoria per sanció, Lamine Yamal, Frenkie de Jong i possiblement Rashford van seran les baixes del conjunt blaugrana. El Betis arriba també amb 6 baixes, 2 sancionats, 4 lesionats. El partit comença, recordem, a 9:15 del vespre, fora de l'horari unificat, perquè ja no s'hi juguen res. I amb l'arbitratge del Balear, Guillermo Cuadra Fernández, tindrem en el vídeo arbitratge el valencià Ivan Caparrós.
1: Moltes gràcies, Germà. T'escoltem amb el Josep Capel al Tablero Deportivo de Radio Nacional.
23: Molt bé, fins ara.
0: La resta de duels d'aquesta penúltima jornada de Lliga es disputaran en horari unificat a les 7 de la tarda i fins a 9 equips encara tenen opcions matemàtiques de baixar.
1: Com per exemple l'Espanyol i Osasuna, que es veuen les cares al Sadar i un empat deixaria tots dos virtualment a primera. La permanència va camí de ser la més cara del segle i el tècnic perico Manolo González ho titlla de bogeria.
2: No, de hecho es una locura. Al final con 42 puntos históricamente se ha salvado casi todo el mundo, creo yo, en primera división. Por ejemplo, es una, bueno, te dice de la igualdad de la liga. Y lo que hablamos cada año, que la gente cuando yo lo digo empieza la temporada, se lo toma cachondeo. Y no yo, todos los equipos del Villarreal mismo, cuando llega a 42 puntos, celebra la salvación cada año.
1: Els blanquiblaus acumulen 42 punts i el Girona 40, només un per sobre del descens. Els de Michel Sánchez no guanyen des de fa 6 jornades, porten 4 mesos sense imposar-se a domicili, però visiten un Atlètic de Madrid sense aspiracions. Josep Guardiola.
4: Pel Girona Futbol Club la visita en el dia d'avui al Metropolitano per jugar davant de l'Atlètic de Madrid és una altra oportunitat de jugar una final que permeti mantenir-se a primera divisió. Els gironins amb 40 punts saben que si guanyen a l'equip matalasser i dos dels quatre rivals directes, a la vez els Llevant o Mallorca, perden els seus partits, avui mateix estarien salvats. Però aquest escenari no serà senzill, l'Atlètic de Madrid no s'hi juga res, però avui serà el comiat d'Antoine Griezmann i per això el tècnic dels gironins, Michel Sánchez, et diu que els de Simeone competiran com sempre per donar-li al seu capità el millor comiat possible.
5: Competiran. L'Atleti és un equip que ha competit sempre, però és el partit que s'ha tocat jugar en aquestes circumstàncies i és un partit que nosaltres ens juguem molt més i s'ha de notar al camp. Aquesta energia necessària per donar el 200% ha d'estar al camp. Nosaltres l'ha de posar. L'han de posar.
4: I Michel, que no s'amaga, l'encontre d'aquesta tarda una autèntica final.
5: Necessitem els 3 punts i és un partit, una final, que hem de fer les coses de la millor manera. Tothom està bé, amb moltes ganes, i sabem que de la nostra necessitat i que també és veritat que està en nostra mà.
4: El rendiment de l'equip aquest dijous passat a casa davant de la Real Societat va ser molt bo, potser no amb resultat, només es va aconseguir un empat, però sí com a joc, i per tant s'espera que avui es pugui repetir el mateix 11. Per cert, com sempre, més Tuani a la banqueta per si fes falta. Les matemàtiques a punt, els auriculars també, perquè s'hauran de seguir els rivals directes.
1: I fem un darrer apunt de futbol per explicar-vos que el retorn de José Mourinho al Real Madrid sembla que es resoldrà ben aviat. El tècnic portuguès ja diu obertament que hi ha hagut contactes entre el seu agent i la Casa Blanca.
6: Es verdad que yo no he hablado con el presidente Florentino, es verdad que yo no he hablado con nadie de la estructura del Real Madrid. Todo esto es verdad y obviamente que entre el club y Jorge que hay contactos. La próxima semana, porque la próxima semana debo decidir mi futuro y el futuro del Benfica.
1: A tot això, el Madrid juga al camp del Sevilla amb Kylian Mbappé a la convocatòria malgrat les desavinences amb Arbeloa, i per cert, el seu predecessor Xavi Alonso serà l'entrenador del Chelsea les 4 properes temporades.
0: I d'aquí no res, a les 2 en punt arrenca Montmeló la cursa de MotoGP i sense Marc Márquez per lesió, totes les mirades estan posades en el seu germà petit, l'Àlex.
1: Ahir va ser el més ràpid a la cursa a l'esprint, mentre la pole se la va adjudicar el murcià Pedro Acosta per davant de l'italià Franco Morbidelli i del cerverí, que sortirà des de la tercera posició de la graella. De moment ja s'han resolt les curses de Moto2 i de Moto3 d'aquest Gran Premi de Catalunya i les ha seguit el Jorge Agüero. Bona tarda, Jorge.
7: Què tal? Bona tarda, Fran. Doncs efectivament, amb els pilots de MotoGP ja a la pista del circuit de Catalunya, a punt de fer la volta d'escalfament. Val a dir que no està sent el millor cap de setmana, sobretot per als pilots d'Aprilia, que estaven sent les grans dominadores en aquest inici de temporada. Recordem que aquesta cita del Gran Premi de Catalunya és la 6a en el calendari. El madrileny Jorge Martín parteix en 9a posició i el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, parteix des de la 12a. Martín, de fet, ahir es va caure en la cursa a l'esprint. Moto2 s'ha disputat ja, efectivament, victòria per al també madrileny Manu González del Liqui Moly. Es manté, per tant, al capdavant del campionat, i un altre líder de campionat que s'ha endut la bandera a quadres ha estat el murcià Máximo Quiles de l'Spark Team, guanyador de l'emocionantíssima cursa de Moto3.
1: Moltes gràcies, Jorge.
7: Fins ara.
1: Acabem els esports amb la 32a jornada de la Lliga CB. Ahir el bàsquet Girona va perdre la pista del Breogán per 95-76. El Baxi Manresa va guanyar a casa contra el Saragossa per 101-83. Acaba de finalitzar el Jaiopos Lleida 75, Gran Canària 72. Està en joc a l'últim quart el Reial Madrid 62, Joventut de Badalona 59 i a les 8 del vespre el Barcelona visita el Tenerife.
0: Gràcies, Frank.
1: Bona tarda.